no vaig ni encara tia el tapa mai. Repiro molt, que estol d'embranda que ni crec que t'hagi veut fet aquest vet. En dic beslis, vida altra gola que raquet, vida altra plaça, m'han trepet. T'en dirigent, i que ara em diré mana cring diu a la que vaig fer tringaling. Potser me tenc.